Hola, sóc l'Androide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: Pero el Mises no se definía como anarquista como tal, ¿eh? Se definía Mises de una corriente anticapitalista radical, la cual ya había conseguistes, anarquistas.
1: Wow. La CNT
2: y
1: tampoco,
2: bueno, claro. La CNT historia. Pero más que la ETA, perdón.
0: Sí, no, total.
3: Perdón. Oye. ETA nació en un seminario.
0: Oye,
3: ETA es patrimonio jesuita.
0: Yo pensaba que
2: anaba. La CNT también.
0: Peña, yo pensaba. Yo pensaba que anaba a batir la columna de ferro. Pero bueno. Decepción.
3: Vale, no. Se nos ve como guerra civilista saltado, ¿no? Vale, tenemos una pregunta muy importante. Vistos acontecimientos que han pasado en los últimos meses, ¿aneu a casar-vos? ¿Sou gays o sou cosins?
2: Todas son tres. Correctas.
3: Vale. És que és divertit perquè així hi ha una sèrie com de bromes internes que vosaltres no enteneu, però que els oients sí. De Top Fúria no entenen, i que només entenem vosaltres tres perquè és una conversa de l'altre dia. Bueno,
4: però igual sí que li ha passat abans que li hem preguntat alguna d'aquestes
3: claro,
4: coses.
3: Vos pregunten a voltes si sou germans o si sou cosins?
2: No. No.
3: No vos ha passat mai? Vale.
2: Diria que no.
3: Vale.
0: Perquè teniu... Se vol llevar-se i tal. Perquè teniu un cognom igual.
2: Perquè en el nostre poble claro. Quasi tot el món es diu Frau. I en el nostre poble té 200 habitants, no arriba. I n'hi ha quatre cognoms que repeteixen tot el rato.
3: O sigui, no, el meu poble té 2.000 habitants i només n'hi ha un cognom, eh?
0: Ah. Una altra volta, Piro tenia raó.
4: Bueno.
3: Això és una fal·làcia...
0: Coche.
3: Pero bueno, no, ahora me toca a mí la siguiente.
4: Vale.
3: A ver, Piro va a hacer una declaración bastante incendiaria este estiu. No sé si heu escoltat el Top Fúria, mejor que no, porque eran todos refritos. Pero penseu que cal desmitificar la cuenca minera. Porque Piro va a decir, hay que desmitificar la cuenca minera.
4: ¿Qué penseu de eso?
0: Me van a matar en Asturias al final.
1: No pensé, no había...
2: Yo espero poder anar algún día a Asturias a presentar el libro, entonces no vaig a clavarme en esas personas. Son más fuertes que yo, seguro, entonces no.
3: No he pensado mucho en la cuenca minera.
1: No.
2: Pero lo que siga...
4: No ni a mines a la Marina Alta.
1: Ja no. Sí que hubo.
2: En el llibre és una mina. Exacto. Molt important.
1: Leanse espurnes i foscors de l'anarquisme valencià.
2: Sí.
3: No sé de què esteu parlant.
1: No sé.
0: Vale. La pregunta en nombre de Déu.
3: Vale, s'ha dit, i ara me toca a mi l'última ja, s'ha dit en este programa, i ho he dit jo, no m'escondo, l'amiga soy jo, que sou l'Espanya que madruga i l'Espanya que treballa. I vos estem deixant un espai per a que digueu el que opineu i per a que vos defenseu.
2: Home, només diré que l'única que ha treballat així en estiu eres tu.
1: Claro.
3: Però perquè m'acaben de contractar,
2: no,
3: vale?
2: No, excusitas avui, però... No me representa per a res esa frase, jo no. Carme és l'Espanya que madruga, és tot el que tinc que dir.
3: Carme és la persona que està al salsa del matí tot agost. No vosaltres. És, vale. Molt bé, la millor defensa és un bon atac. Te toca, Piro.
0: Bueno, que tornem, que estàs a sopar.
3: Home, jo també, saps?
0: Bueno, sí.
2: I tindrà que matinar, no?
0: I per què esteu avui al punt?
2: Ah, hem arribat.
3: És el dintre,
1: crec. Passàvem per així.
2: Hem vingut a presentar el nostre llibre que acaba d'eixir, que és un assaig d'història que es diu Espurnes i foscors de l'anarquisme valencià, un viatge pel moviment llibertari amb mirada antipatriarcal 1900-1939, que bàsicament crec que el títol i el subtítol són prou descriptius de què va el llibre. I això, gràcies per vindre a la presentació avui. Piro ha fet el pròleg d'aquest llibre. Piro sempre està en tot,
4: òbviament.
0: M'han fet un bombín, quan m'han presentat. Gràcies, per una altra onda.
1: Bueno, merescut.
2: Sí.
5: I heu dit que heu perdut amb el títol, que no és tan llarg com...
2: El títol del llibre de Piro és més llarg, i el llibre de Piro és més llarg, sí, els he comparat.
0: I també s'ha dit que és més roig, que la portada és més roja.
2: Sí, també.
1: És més comunista,
2: sí,
1: Piro, igual Piro.
2: Piro.
0: Que sabia que no vaig dir això.
1: Estava ahí. Estava dejado votando.
0: Comunisme!
5: Ara, lo més important. És millor Torrefiel o Benimaclet?
0: Hòstia.
2: Benimaclet. És que... Sí. Benicentrisme sempre.
4: O diuen a Torrefiel.
2: Sí. De fet, ara tindrem que tornar...
1: Saldremos d'incògnit.
2: Bueno, però és que ara pronto tenim que tornar a Benimaclet, que no pots eixir molt de rato, saps? Hi ha una duana, si eres de Beni, no pots estar fora de Beni més de 4 hores.
1: Si diguem lo contrari, igual no mos deixen tornar, claro. Si diguem que Torrefiel...
2: No, no.
0: Igual no torneu al punt. Ui, ja dic això.
4: Bueno, heu dit que trieu molt bé les amigues. I les enemigues?
1: No les triem, s'enfaden elles.
0: Me sé que identificar, la veritat.
3: Vale, ara tenim una pregunta que és especial i específica per a Àlex.
1: Oh, vaja.
3: Vale. Àlex, per què eres tan travesti? Penses eixir de l'armari i que si eres trans, Diana te punxa. No passa res.
4: Cabarraca està...
3: I se mos havia passat posar-te en la transporra, però vas estar en la transporra
2: per final. Ojo, arribar a la transporra del Tofúria, me pareix, igual el hit de la... O sea, lo més,
1: a lo més, el culmen de la fama.
3: Mos havíem quedat sense gent que posa la transporra.
1: Ah, pues serà per això.
3: I, claro, Àlex se posa a parlar de coses, està un woke, tal, no sé què, diuen, no serà un huevo? No sé, contesta, per què eres tan travesti?
1: Pues aún no lo sé. Aún no lo sé. Pero un honor estar en el Paseo de la Fama, aunque sea porque no cabía nadie más, porque faltaba gente.
3: Bueno, porque el mucho hermano tengo que traure si no mos pega.
4: Bueno, yo creo que llegir
5: el beso de la mujer araña por si era fet alguna cosa ahí.
3: Vale, sí. Te lo he señalat, pero ponte la capa.
0: Me va a gustar. ¿Qué va a pasar primer? ¿Follar o escribir el libre?
3: ¡Estás siendo furia!
2: Primer follar.
1: Entre nosotros, sí. Bueno, bien, bien.
3: Sí. Vale. A priori ya le puedo convidar a partir de ahora.
4: Ahora me toca a mí.
0: Vale.
4: Bueno, ¿penseu organizar una orgía y hacer servir el libre para pegar o que vos peguen?
2: Yo soy más amparada para eso, ¿no?
3: No, però copiar, te poden no? pegar. Sería... És que això se basa en una història real. Piro, conta-ho.
4: Sí, se'n recorda.
1: Ah. Bueno, yo lo he escuchado en el Tofuria, sí. Sería sí. Copiar mucho, ¿no? Muy...
4: Sí.
2: Ah,
4: bueno, es que si
2: ya,
4: vale. ya vos heu copiat, sí,
1: claro.
5: En la portada, pues també heu de fer una orgia i que vos peguen o que pegueu algú en el llibre, si no, no seria com Invertidos y Rompepatrias.
3: S'ha
5: de copiar tot.
3: I a més podeu aprofitar perquè... En la trobada de Orgulls, Crítics, no sé què, bla, bla, bla, bla, bla, bla, en la superquedada, se va fer un protocol específic per al quarto de follar, que me va tocar presentar-lo a mi sense haver escrit una línia d'això. Edgar, me cago en tu estampa. Vull dir, que és que no tindríeu ni que desenvolupar un protocol de cures, ja està fet.
2: Jo deixo que vaig a l'Alexandre, perquè acabe d'eixir ahí de su armari otra vesti, i jo a dormir, que és lo meu.
4: Però... Molt bé. Ara...
0: Bueno, el llibre és graner, jo crec que per pegar, jo crec que va bé.
1: Sí, també fa mal pesa, sí. A més les pàgines són gordes.
4: Ara, espai publicitari.
2: Ah! Claro, a banda d'escriure un llibre, tenim un podcast que també copiem de Tofúria, bàsicament és el que nosaltres fem.
0: Ho hem reconegut.
2: Que es diu Pai, el podcast anarquista interestel·lar, que el fem junt amb L, Andrea i Carlos, que són les cinc són personetes del César Horta. I...
1: O no.
2: O no, en la nova temporada que encara igual no ha eixit. No. Igual ja no és el podcast del vinculat al César Horta, és el podcast vinculat a un altre punt.
0: Chin-chin.
2: Exclusiva, un altre punt.
4: Que no està en Benimaclet?
2: Que no està en Benimaclet.
3: No. Perquè, perquè Abdebra i jo volem...
0: Prendre el punt.
3: Sí.
0: No
3: volem mudar-nos a fer el Tofúria així.
4: Oh!
3: Buah, no sé, és que ja som enemigos de verdad.
0: Guerra!
1: El dia de les exclusives.
3: Sí? No.
2: Oye, però el punt coptant tots els podcasts de la ciutat de València?
1: tot bueno, en general.
3: Si no se sí. pot fer també en la mansió perrita. Ah, que bueno, n'hi ha micros.
0: O en el estudi de Radio Malva.
4: O, no,
3: o podem no anar al Cabanyal.
4: Podem...
3: Que no, Cabanyal,
4: que queremos. Que Radio Malva se'n vinga al punt. Jo crec.
1: Joder.
4: Sí.
1: Jo ja m'he perdido.
0: Jo crec que...
4: Torrefiel
1: se mueve a...
2: al Cabanyal...
3: Jo crec que podríem punt... substituir Plaza Honduras per Torrefiel
1: claro,
3: i així
1: claro.
3: no se queda a meitat.
4: Ah,
0: i vos llevarem dels patis, no? També.
3: No ho sé, és que així n'està més problema a casa.
5: Bueno, bàsicament, es cancela el Cabanyal i es cancela Benimaclet. Ara, el nou lloc on has d'estar és Torrefiel. Ja està.
3: Mira, va. Perquè ja no visc en Russafa de Gino. Estaria
1: perquè no se pot, no?
3: Home, jo sí que puc.
1: Saps la, ah, mira, saps la clave? Ah, treballar.
3: No, saps la clave per poder viure en Russafa? Que els teus pares estiguen morts i heretes un pis.
1: No sabia. Sabia que era algo por heredar, però no sabia que era tan... Tenia
0: que anaves a contar-ho amb mà en plan crític.
3: Que se lo pregunten a mi hermano. Espere que, Pau, espere que no escoltes.
0: Bueno, pues pròximament Guerra de Podcast a València i moltes gràcies per haver-vos deixat.
5: Gora Torrefiel.
0: Gora Torrefiel i Gora ETA.
3: I Gora el Pai.
1: I Gora,
0: Gora el Pai. I Gora ETA.
4: I el Mil?
3: I el Mal?
1: I el Mal.
0: I la columna de ferro, que la discrimineu perquè van viure fa un segle.
3: I la cuenca minera. És que nadie va pensar
0: borratxa
3: en
0: la cuenca minera.
3: Cosas. ¿El qué?
0: Lo de borracha y dinamitera es cierto, o sea, literalmente. Dinamita ya no hay tanta.
3: O sea, tú serías feliz, infeliz a la vez.
0: Sí.
3: Como en el Cabanyal.
0: ¡Oh, no! Bueno, ya está, ya está. Con esta declaración yo creo que ya podemos estar. Pueden tancar.
3: Vale.
5: Talla ya.
0: Que vaya bien. Adiós, borracha y dinamitera.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i ven anuncios, ven anuncios, ven anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a

que la ciutadania, que al fin i al cap el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu, i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa, i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo, igualment crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort, i aquí ens teniu recolzant.

0: son una cuenta atrás.
1: Cabrón. Diumenge a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Prou soroll, silenci. El soroll mata. Todos los seres vivos necesitan tres cosas para poder desarrollar nuestra vida con normalidad. Comer, beber y dormir. Si nos falta alguno de estos tres elementos, no podemos llevar una existencia en condiciones vitales mínimas. Parece ser que la última de estas necesidades, la del descanso, no se tiene en cuenta.
1: De forma progressiva i degut a polítiques que no han posat els veïns al centre de la seva acció, el nostre barri s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars i terrasses, invasió de practicants de l'skate, llauners, i tot això acompanyat d'incivisme i, massa vegades, de brutícia.
0: Des de la xarxa veïnal del Raval queremos levantar nuestra voz para decir basta. Somos conscientes de que vivimos en una ciudad

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja? Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no? A la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Oh, well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow with the way she looked. Hold it, fellas. That don't move me.
2: Let's get real, real gone for a change.

Nicosia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religions i un suposat abisme cultural. Creiem que d'una manera o altra tots portem una certa Nicosia dins la geografia del cos i la ment. Algú va separant dos Nicosia, però nosaltres viatgem constantment d'un costat a l'altre d'aquesta frontera. I és des d'aquest dualisme, des d'aquest vaivé, que contarem aquesta història que és tan real i legítima com qualsevol altra.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert Batista Triador i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

programa de flamenco de Contraband FM, en el qual escoltem i comentem música flamenca de totes les èpoques, de tots els gèneres, de tots els palos. El programa d'avui el dedicarem a buscar part dels, de les cantaores que van cantar a la Bienal de Flamenco de Sevilla, on vaig estar present uns dies.

Efectivament, he passat uns dies a Sevilla amb la meva família sevillana i vaig poder assistir a una sessió de la Bienal de Flamenco de Sevilla. La Bienal de Flamenco de Sevilla és potser l'aconteixement més important del flamenco junt amb el Festival del Cante de les Mines de la Unió. Es celebra des de l'any 1980 i cada dos anys es reuneix el bo i millor del món flamenco. Per l'edició del 2026 han passat cantaores com La Tremendita, Ángeles Toledano, Pedro el Granaíno, Israel Fernández, Dolores Agujetas, Arcángel, Maite Martín, Marina Heredia o Esperanza Fernández. Tocadores com Cañizares, Diego del Morao, David de Aral, Rafael Riqueni o Dani de Morón. I bailadores i bailadores com Sara Varas, Farruquito, Manuel Liñán, Israel Galván o Olga Pericet.

Jo vaig assistir el 17 de setembre a un recital de tres cantaores, Remedios Amaya, la Fabi i Montse Cortés.

tres veteranes. La més jove, la Fabi, nascuda el 1982. Remedios i Montse, unes grans trajectòries al darrere. Les tres van fer un recital on van predominar els cantes por bulerías, soleares i tangos de la Baja Andalucía. També algunes cançons aflamencades.

Totes elles van ser acompanyades pel tocador Josemi Carmona. Josemi Carmona pertany a una dinastia flamenca iniciada pel seu avi, Juan Carmona Bichuela el Viejo, del qual va prendre la família l'apodo, tocador, i continuada pel seu pare, el gran tocador Pepe Bichuela, molt recentment, i el seu tio, Juan Bichuela.

José Miguel Carmona, José Mi Carmona, va continuar la saga de tocadores de la família. I junt amb Juan José Carmona i Antonio Carmona, fills del seu tio Juan Habichuela, van integrar el grup musical de flamenco fusión Ketama, que va tenir grans èxits i gravacions. Actualment s'ha convertit en un gran tocador acompanyant del cante.

Començarem recordant la actuació que va fer Remedios Amaya. Remedios Amaya va néixer al barri Sella de Triana, però amb ascendents a Badajoz. Va néixer l'1 de maig de 1962. Va editar una primera obra el 1978 sobre el títol Remedios Amaya. Va començar a actuar per pobles i ciutats de tota Andalusia i Cabarón de la Isla va ser el seu representant musical i un dels seus principals suports. Anem a escoltar a Remedios Amaya amb uns tangos.

Remedios Amaya va ser triada l'any 1983 per representar Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió, celebrat a Múnich. La cançó d'arrel flamenca «Quién maneja mi barca», composada per José Miguel Évoras i Isidro Muñoz, no va obtenir una puntuació molt baixa en el festival. Crec que pel Festival d'Eurovisió va ser una tria poc adequada pel tipus de festival que era. Va ser la primera dona gitana que va anar al festival, va actuar descalça i això va ser un factor característic. Crec que val la pena escoltar aquesta cançó que va interpretar el Festival d'Eurovisió perquè és una cançó molt digna. Anem a escoltar-la, doncs. Es diu «Quién maneja mi barca».

Remedios Amaya, després de participar a l'Eurovisió, s'ha dedicat a cantar flamenco amb molta qualitat. I la seva veu ha tingut excel·lents crítiques musicals. Va editar alguns àlbums com Luna Nueva, Seda de mi piel, Turay Turay, Voy contigo, Soy gitana o Sonsonete, i el recopilatori Grandes Éxitos, que és l'últim que ha publicat. El 2017 va fer un àlbum col·lectiu, No me recojo. Anem a escoltar-la amb uns jaleos extremeños com a record del seu origen de Badajoz. Jaleos extremeños per Remedios Amaya.

Hem escoltat a Remedios Amaya en aquests jaleos extremeños, on ha estat acompanyada pel gran, gran guitarrista Vicente Amigo, al qual li haurem de dedicar un programa d'aquesta sèrie. Anem ara per l'altra cantaora que hem escoltat a la Bienal de Flamenco de Sevilla, que ha sigut la Fabi. Fabiola Pérez, coneguda amb el nom de la Fabi, va néixer l'any 1982 a Arcos de la Frontera, a la província de Càdiz. La Fabi va començar a participar en penyes flamenques ja a l'edat de 11 anys. Ha cantat per grans figures del baile, per exemple per Cristina Hoyos, per Ferruquito, Antonio Canales, El Carpeta, La Faraona. També ha cantat acompanyada per grans guitarristes com Diego del Morao, Manuel Parrilla i Antonio Rey. Ha estat per tot Espanya i ha actuat en festivals molt importants. Anem a escoltar a la Fabi amb un... amb uns, amb un boleries que es diu Flores i Frutos.

La Fabi, cantadora de... La Fabi ha actuat per a molts escenaris i festivals, com el Festival de Berlín, el Festival de Nimes, a França, Festival de Jerez, Festival de Arcos, Festival de Màlaga, Potaje Gitano de Utrera o el Festival de Badajoz. També ha trepitjat escenaris de països de l'estranger, en diversos com a Nova York, Los Angeles o San Francisco. Anem a escoltar a la Fabi amb una cançó. Una cançó flamencada que es diu Se me olvidó olvidarme.

Hem escoltat a la Fabi, que va actuar, com us he dit al principi, a la Bienal de Flamenco de Sevilla d'aquest any. Anem a fer un recordatori dels events flamencos més importants que passaran a Barcelona els propers dies, del 26 de setembre al 10 d'octubre. El Dorado, Societat Flamenca de Barcelona, tocarà el grandíssim guitarrista, tocador Rafael Riqueni, tocador sevillano, i farà una actuació molt especial amb el saxofonista Tim Reyes, barrejant el flamenco de Riqueni amb el saxofon de Tim Reyes. Aquest espectacle també el va passar a la Bienal de Sevilla, però no hi vaig poder anar. Serà el dia 1 d'octubre, a les 19 hores, al carrer Bonaventura Muñoz 21, on hi ha la Societat Flamenca El Dorado, i el preu seran 15 euros. Al local 23 Robadors, que està al carrer Robadors 23, tindrem flamenco els dies 26, 27, 28 i 29 de setembre. Amb dos passis, a les 20 i a les 22 hores, i el preu seran 10 euros. Les dates d'octubre encara no les tinc. No tenim molta activitat flamenca aquests dies, però la tindrem pròximament. Recordar que el 30 d'octubre serà un aconteixement important, que serà l'aniversari del disc, la gravació del disc Omega d'Enrique Morente, i s'abocarà aquest disc amb el seu fill Quiqui Morente i el grup de rock Lagartija Nick, que és el que va gravar amb Enrique aquest disc. Serà al Palau de la Música a les 21:30, i els que hi vulgueu anar ja podeu anar traient les entrades. Bé, ja passarem a abocar l'actuació que va fer a la Bienal de Flamenco de Montse Cortés. Montserrat Cortés Fernández, nascuda a Barcelona en 1972, és una cantadora de flamenco coneguda com Montse Cortés. Montse va néixer al barri barcelonès de La Mina. Va començar a treballar en el tablao El Cordobès a Barcelona quan tenia 13 anys. Va fer una gira per Alemanya i va passar al quadre del tablao flamenco de Carmen, a Barcelona també. Però bé, va ser Antonio Canales el que va acertar a incloure-la com un membre més estable de la seva companyia, d'Antonio Canales, cap al 1994. Des de llavors es va integrar la companyia d'Antonio Canales fins a l'any 2000. Anem a escoltar a Montse Cortés en una soleà.

Ole, ole, Montse Cortés, acompanyada pel tocaor Juan Antonio Caro en aquesta soleà. De la trajectòria de Montse Cortés hem de destacar que es va integrar al grup de Paco de Lucía i va girar amb ell durant 3 anys. També ha col·laborat amb grans figures del baile com Antonio Canales, Joaquín Cortés, Farruquito, Eva la Hierbabuena, Belén Maya, Sara Varas i altres. També va participar en molts treballs discogràfics, sent una de les cantabares més sol·licitades per acompanyar tant el baile com el baile. Ha actuat com a cantaora a grans events com la Bienal de Sevilla, Veranos de la Villa de Madrid, Música i Danza de Granada, La Unión, Caja Madrid, etc. Anem a escoltar ara a Montse Cortés amb unes boleries.

Hola, Montse Cortés, cantadora catalana, acompanyada en aquesta interpretació de Boleries per Tomatito. Montse Cortés, entre les seves gravacions hem de destacar el disc Alabanza, que li va valdre una nominació pels Grammy Latinos, el disc La Rosa Blanca i l'últim Flamenques en la Sombra. Ha actuat per els principals escenaris d'Espanya i també de fora d'Espanya, com hem dit que va fer una gira en Paco de Lucía. Anem a escoltar ara una curiosa interpretació de Montse Cortés. És una versió que va fer de la cançó de Leo Ferré, A Belletan, que és de les poques versions que s'han fet d'una cançó d'un cantautor francès com Leo Ferré. Anem a escoltar, doncs, aquest A Belletan, Con el tiempo, per Montse Cortés.

Montse Cortés, amb aquesta magnífica versió de d'Abbey Le Temps, la cançó de Leo Ferrer, que m'ha emocionat, la veritat. Molt bé, doncs, us recordo que les repeticions d'aquest programa que estem gravant avui seran el dimarts 29 a les 9:30 del matí. Repetiré aquest programa que estic gravant avui. També el dissabte 3 d'octubre a les 1:30, com avui, de la tarda. I el dimarts 6 d'octubre a les 9:30 del matí. I després ja el següent dissabte ja gravaré un nou programa d'aquesta sèrie Flamenco d'aquí d'allà, que avui hem dedicat a cançons que vaig escoltar a la Bienal de Flamenco de Sevilla, que hi vaig estar la setmana passada. Bé, doncs ara acabarem amb uns jaleos per la Montse Cortés. Bé, i em despedeixo ja de vosaltres amb aquests jaleos. Em despedeixo fins d'aquí 15 dies, que tornaré a gravar un programa en directe. Bona tarda.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.